Ben més comun, zaitz olegil chocare chejunil, la tioge chicoch beninkil, bantios, bantios, ere chejunil, es comun, ana en estereo, gerardi, chiculax, alejun, cabal, cama, nacache, ere es comun. O cambina, zaitz olegil chocare chejunil, zaitz olegil chocare, y comun.